Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio.

0: fer l'idiota.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. Palafolls recull avui a Mataró el distintiu Q de Festa per l'Alterfesta. Una delegació de Palafolls es desplaça aquest dijous a la seu del Consell Comarcal del Maresme a Mataró per recollir oficialment el distintiu Q de Festa Nits de Qualitat. En aquesta mateixa trobada, la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya farà lliurament d'aquests reconeixements al nostre municipi juntament amb Calella i Tordera. Ho farà per la seva aposta per un oci nocturn segur, saludable i de qualitat. Aquest segell certifica que el recinte de les barraques de la Festa Major compleix amb un conjunt de criteris orientats a la prevenció de riscos, la seguretat i la bona convivència. El tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls, Albert Muñoz, ha explicat que aquest reconeixement és molt significatiu pel poble, destacant que la Festa Major no la fa només l'Ajuntament, sinó que la fan entre tots aquells joves i entitats del municipi que en formen part i que ajuden a compondre-la.
1: Doncs bé, avui anem al Consell Comarcal del Maresme, a Mataró, on rebrem juntament amb els municipis de Calella i de Tordera el distintiu Q de Festa. Per a Palafolls aquest segell és important, doncs, perquè ens reconeix una manera d'entendre la Festa Major que sempre hem defensat, una festa que no es limita només a programar activitats, sinó que es construeix amb la gent del municipi, amb les entitats, amb les comissions, amb els joves i amb els professionals que treballen durant mesos i mesos perquè quan arribi la Festa Major tot funcioni bé.
0: A més, el tècnic ha remarcat que el guardó reafirma el compromís de la població per continuar defensant una Festa Major viva, participativa, segura i, sobretot, feta entre totes les persones que hi volen participar.
1: Per nosaltres, per tant, el Q de Festa no és només un distintiu, sinó que és un reconeixement a tota aquesta feina que moltes vegades no es veu i que, sobretot, hi ha un compromís per continuar defensant una Festa Major viva, participativa, segura i sobretot, feta entre totes les persones que hi vulguin participar. Perquè la Festa Major, vull recordar que no només la fa l'Ajuntament, sinó que la fem entre totes aquells joves, entitats del municipi que en formen part i ajuden a compondre, doncs, la nostra Festa Major.
0: Aquest treball previ ha permès que l'espai de l'Alterfesta compti de manera permanent en un punt de salut coordinat per la Rula i el Polila durant les nits de barraques. A més, el recinte ofereix serveis de prevenció com una font d'aigua fresca gratuïta, repartiment de fruita, alcoholímetres, taps per les orelles, preservatius i informació sobre transport públic, a banda també d'una major varietat de begudes sense alcohol per afavorir un consum responsable. Ja teniu aquesta notícia, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una estona amb més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Hola, què tal? Bon dia. Per fi les temperatures mínimes han baixat i s'han normalitzat una nit la passada en la qual totes les mínimes han quedat per sota, àmpliament per sota en alguns casos, dels 20 graus, fins i tot fregant els 10 cap a la zona més alta del Maresme, cap al Montnegre, 12 graus de mínima avui. Unes temperatures que feia molts mesos que no teníem, una normalització de les temperatures, unes temperatures que al llarg dels pròxims dies doncs pujaran una mica, però ja no seran valors tan exagerats com els que vam tenir fins abans d'ahir. Ahir canvi de temps, amb xàfecs i tempestes que finalment van arribar cap a la tarda, molt més diluïdes, molt menys importants del que en un principi s'esperava, però, per exemple, a Tiana van superar els 20 litres per metre quadrat caiguts en molt poca estona. Per tant, a primera hora de la tarda d'ahir va descarregar de forma considerable, podríem dir, en alguns punts, especialment del Maresme Sud. Cap al nord de la comarca, les precipitacions van ser molt menys destacables. D'entrada, la previsió anuncia per el dia d'avui un temps tranquil, un temps dominat pel sol. Si hi haurà alguns núvols prims aquesta tarda, les temperatures, doncs, sense grans canvis, les màximes molt semblants a les d'ahir, malgrat el domini del sol, gràcies a aquesta aire més fred que tenim en alçada. I pel que fa als vents, en general fluixos, vents que bufaran de component sud, sud-oest, al llarg d'aquest migdia i tarda. La situació marítima una mica alterada, encara amb una mar de fons marcada. De cara a demà, Diada Nacional de Catalunya, temps que continuarà tranquil. Potser el de matinada a matí hi hagi alguna nuvolada enfront de la costa, però marxarà i, per tant, el sol serà el protagonista. Amb vents que novament seran febles i amb una situació marítima més tranquil·la que avui, amb marejol, tot i que encara persistirà una lleugera mar de fons. Les temperatures demà de nit semblants a les d'avui, de dia pujaran una mica, poca cosa. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, s'ha de mantenir la bonança. Dissabte a la tarda probablement veurem com apareixen alguns núvols baixos, però ara per ara sembla que la cosa no passarà d'aquí. De quatre núvols que poden arribar a mig tapar el cel, però sense més conseqüències. Diumenge, ambient assolellat i unes temperatures que seran moderadament càlides al migdia, però raonables per l'època de l'any.

0: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Acs. Òptica Palafolls et desitja que gaudeixis al màxim d'aquesta festa major envoltat de familiars i amics.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 11. Les obres per impermeabilitzar la coberta de la Figuera Serena s'executaran a les pròximes setmanes. L'Ajuntament té previst iniciar les properes setmanes els treballs per impermeabilitzar de manera definitiva la coberta de la Figuera Serena. Aquesta intervenció té com a objectiu principal segellar l'estructura de xapa d'alumini per posar fi a les goteres, que han provocat molèsties als equips i esportistes locals durant els entrenaments i competicions en dies de pluja. La solució tècnica consistirà a aplicar un producte especial per la superfície del sostre per reparar el deteriorament acumulat a les juntes i els punts de fixació de les planxes. En declaracions a Ràdio Palafolls durant la Festa de l'Esport, l'alcalde Francesc Alemany va confirmar que l'actuació al sostre d'aquest pavelló és imminent.
1: Jo he dit que en breus setmanes el sostre de la Figuerassa estarà impermeabilitzat, d'acord? I que després anirem per la pista. Però que en breu sí que quedarà impermeabilitzat el sostre, sí.
0: Això no obstant, l'alcalde precisa que no s'ha fixat una data de finalització tancada al calendari per tal de garantir un desenvolupament adequat dels treballs, tot i remarca que la prioritat immediata és assegurar l'estanquitat del recinte. Un cop completat el segellat de la coberta, el consistori abordarà una segona fase destinada a la renovació integral del paviment de ciment de la pista. Aquestes millores s'emmarquen dins d'una planificació d'inversions en les infraestructures esportives municipals que destinarà 100.000 euros a la Figuerassa i 200.000 al Palauet. Pel que fa a aquest últim pavelló, es preveu que durant l'any vinent, el 2027, s'executin les obres per canviar el parquet i adaptar els accessos per persones amb mobilitat reduïda. Com sempre, aquesta notícia ja la teniu disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Afronta el canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous, 10 de setembre, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi a Palafolls amb els últims actes de Festa Major. Destacarem, per exemple, que aquesta tarda hi ha sardanes a partir de les 5 de la tarda a la plaça del Fòrum Palatiolo amb l'orquestra Salvatana. De fet, seran els encarregats també de fer el concert i el ball a partir de les 7 de la tarda, avui també, a la plaça de Popi. Recordem que, en acabat, també hi haurà una pausa per sopar un entrepà o fer un mos ràpid amb la barra de la colla gegantera de Palafolls i el Club Patí Palafolls. Demà divendres és la Diada de Catalunya. A Palafolls hi haurà l'Hissada de la Bandera. Serà a partir de les 6 de la tarda al Casal d'Avis. Hi haurà un pilar casteller a càrrec dels maduixots i seguidament es ballaran sardanes amb l'acompanyament de la Copla Meravella. A les 7 hi haurà assaig casteller obert. Serà la plaça de les Valls d'Acs. I comptarem també a partir de 7:45 del vespre amb ball de la gent gran amb el trio de la Costa Brava al Casal d'Avis.
0: No t'ho perdis.
1: El dissabte hi ha la White Party organitzada per la Comissió de Reis i Carnestoltes de Palafolls a partir de les 6 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax i fins a les 11 del vespre. I el diumenge, trobada de Yeye Bikers. Serà a partir de les 10 del matí a la plaça de les Valls d'Ax. Al vespre, balla el Casal d'Avis a 7:45 amb l'actuació de Mar. Busquem més activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar, on destacarem també els actes de demà 11 de setembre. A 9:45, davant de l'Ajuntament, hi haurà l'acte institucional i tot seguit l'acte cívic amb cercavila i ofrena floral. A les 12 del migdia, a la sala d'actes de la Barretina, hi haurà recital de cançons catalanes i a partir de 7:45 del vespre, des de Can Campassol, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. Anem ara fins al municipi de Pineda, un municipi que també ha preparat diferents activitats en motiu de l'11 de setembre. Demà hi haurà l'acte institucional davant del monument a Rafael Casanova i una ballada de sardanes a la plaça Sant Pere Pescador.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana i anem fins a Calella. Continuen els diferents concerts i exhibicions en motiu de la 5a edició del Calella Harmònica Festival. Al marge d'això, aquest vespre, hi haurà marxa de torxes a partir de les 9 del vespre i a 2:15 a plaça Catalunya, botifarrada i cantada de veneres per la Diada de Catalunya, organitzat per l'Associació Foment de la Venera. El propi dia de la Diada, demà, hi haurà l'acte institucional a partir d'un 11:45 del migdia a plaça Catalunya. A Tordera, destacarem per demà l'acte institucional que començarà a les 11 del matí a la plaça de Lluís Companys. Més enllà, també hem de parlar de teatre, perquè dissabte el Teatre Clavé es representarà La Sala és Plena, a càrrec de l'Esplai de la Gent Gran. Serà a partir de les 6 de la tarda amb entrades a 8 euros.
0: No t'ho perdis.
1: I acabem, i ho fem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Òbviament, demà també hi han actes institucionals amb motiu de l'11 de setembre, però a part, també destacarem la proposta quan els americanos van portar Gaudí a Blanes. Una proposta que es realitza avui amb diferents activitats, entre d'altres una conferència que porta el mateix títol per Aitor Roger, que es farà al primer casino de Blanes a les 6 de la tarda, o el concert de música caribenya al Banc dels Músics amb Amelo de la Habana a partir de les 8 del vespre.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Xenia, Joan, Nendom, Game, Nendom.

0: la farmàcia Moner tenim cura de la salut dels palafollencs des de 1966. Continuem com el primer dia, garantint una atenció personal i professional amb un tracte proper i adaptat a les necessitats dels nostres clients i amics. Vine a visitar-nos. Som al carrer Major, al centre de Palafolls. O consulta les nostres xarxes socials per estar al dia de les novetats i ofertes. Farmàcia Moner us desitja bona festa major.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
2: i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: El que més sona, veu, troba'l a Ràdio Palafolls.
6: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
7: Voy a ir directo.

La celebració continuarà a l'exterior del recinte amb una ballada de sardanes que comptarà amb l'acompanyament musical de la Cobla Meravella. A partir de les 7, l'activitat es traslladarà a la plaça de les Valls d'Acs, on la colla gegantera de l'Almaresma i la Selva durà a terme un assaig casteller obert a tothom. Per completar la diada, el Casal d'Avís acollirà a 7:45 del vespre el Ball de la Gent Gran amenitzat per la música en directe del trio de la Costa Brava. La celebració de la Festa Major s'allargarà durant tot el cap de setmana amb les següents opcions. Dissabte tindrà lloc la White Party Tardeu organitzada per la Comissió de Reis de Palafolls i diumenge, dia 13, a partir de les 10, la plaça de les Valls d'Ac serà l'escenari de la 13a trobada Lleyes Bikers. Aquesta és la tradicional cita motera que reunirà aficionats al motor, exhibicions de motos i cotxes d'època. Per tancar el cap de setmana, el Casal de Jubilats organitza un ball al Casal d'Avís a partir de 7:45 del vespre.

0: El primer concurs de fotografia de Festa Major ja està rebent les primeres imatges. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el primer concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls es troba ja en plena fase de recollida i participació. La iniciativa, organitzada per la FIC en col·laboració amb l'Ajuntament, sota lema Captura l'essència de la nostra festa, convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de Festa Major. Per tal de poder-hi participar, l'organització recorda que les fotos han d'haver estat realitzades estrictament durant els actes de Festa Major d'aquest 2026. Han de ser totalment inèdites, sense haver estat publicades prèviament a xarxes socials, ni dur cap nom o marca identificable de l'autor. Així mateix, no s'admeten obres creades amb intel·ligència artificial, tot i que sí que s'accepta l'edició fotogràfica. Tal com es detalla a les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies es fa exclusivament de manera digital a través del web Pixtar, on cal fer un registre gratuït. Els arxius es poden presentar fins al 4 d'octubre. Com sempre, aquestes notícies les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia, amb moltes més notícies. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Celebra la Festa Major amb unes bones postres, com marca la tradició per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major. Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: Escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
3: 24 hores amb tu.

Palafolls commemora la Diada Nacional de Catalunya amb la hissada de les senyeres sardanes i un assaig casteller obert. Demà divendres 11 de setembre el nostre municipi celebrarà la Diada concentrant els seus actes principals durant la tarda. La jornada arrencarà a les 6 al Casal d'Avis amb la tradicional hissada de la senyera, acompanyada d'un pilar dels castellers de l'Almaresma i la Selva Marítima i posteriorment una ballada de sardanes amb la Cobla Meravella. A partir de les

nits de qualitat per la seva aposta per un oci segur. Una delegació de Palafolls s'ha desplaçat avui a la seu del Consell Comarcal del Maresme per recollir el reconeixement atorgat per la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat. El guardó, compartit també amb Calella i Tordera, certifica que el recinte de Barraques compleix estrictament amb els criteris de salut, prevenció de riscos i bona convivència. Aquest compromís s'ha materialitzat amb la instal·lació d'un punt de salut a càrrec de la Rula, un punt lila i la distribució gratuïta d'aigua, fruita, preservatius, taps per les orelles i alcoholímetres. I entre altres qüestions, l'Ajuntament executarà les obres per impermeabilitzar la coberta de la Figuera Serena. El consistori començarà les pròximes setmanes els treballs per segellar l'estructura de xapa d'alumini del pavelló i posar fi a les goteres que afecten els entrenaments i partits en dies de pluja. L'alcalde ha confirmat la iminència d'aquesta actuació, tot i no fixar una data de tancament rigorosa per garantir una execució tècnica. Aquesta primera intervenció aplicarà un producte especial per reparar les juntes i els punts de fixació de deteriorats de la teulada. Un cop garantida l'estanquitat, l'Ajuntament farà una segona fase per renovar el paviment decididament en el marc d'un pla d'inversions esportives que destinarà 100.000 euros a la Figuerassa i 200.000 al Palauet. I la White Party Tardeo s'emplaça a la plaça de les Valls d'Acs davant la previsió de 6.000 assistents aquest dissabte. La Comissió de Reis de Palafolls ho té tot a punt per la celebració de la primera edició d'aquesta festa de vespreig, que ha desbordat totes les expectatives inicials. Per tal de poder encabir les prop de 6.000 persones que s'hi esperen i garantir la seguretat i comoditat del públic, l'organització, recordem, que ha traslladat la ubicació original de l'esdeveniment a la plaça de les Valls d'Acs. La jornada es desenvoluparà aquest dissabte 12 de setembre, de 6 de la tarda a 11 de la nit, i requerirà que tots els assistents acudeixin estrictament vestits de blanc.

I la FIC i l'Ajuntament han obert ja o han obert el termini de participació pel primer concurs de fotografia de la Festa Major. Les imatges, recordem, que han de ser inèdites i realitzades estrictament durant la festa d'aquest 2026. Es poden enviar ja de manera digital mitjançant la plataforma Pixstar, sense utilitzar, això sí, eines d'intel·ligència artificial. A diferència d'altres edicions, el veredicte del jurat i el lliurament de premis es faran de forma pública i en directe el diumenge 4 d'octubre a l'Escola de Música i Dansa. I com sempre, pel que fa al temps, aquesta tarda dominarà el sol a tota la comarca amb la presència de teranyines de núvols alts. No s'esperen precipitacions. El vent serà entre fluix i lleugerament moderat, força 1 a 3 de component sud i sud-oest. El mar estarà en estat de maró amb mar de fons a tota la costa. Les temperatures mínimes es mantindran i aniran dels 12 als 16 graus, mentre que les màximes baixaran i oscilaran entre els 22 i els 25. A Palafolls el cel estarà ennuvolat. Les temperatures màximes es mantenen en els 25 graus i les mínimes baixen fins als 13. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 10 de setembre del 2026 i ho fem parlant de la diada de l'11 de setembre que es farà en el nostre municipi amb la tradicional hissada de la Senyera a la tarda i un assaig casteller obert a tothom. Demà divendres, Palafolls commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb una programació especial que trasllada els seus actes principals a la tarda. La jornada començarà a les 6 al Casal d'Avis amb la tradicional hissada de la Senyera. L'acte institucional inclourà un pilar casteller a càrrec dels maduixots. Seguidament, la celebració continuarà a l'exterior amb una ballada de sardanes que comptarà amb l'acompanyament musical de la Cobla Meravella. A partir de les 7, l'activitat marxarà cap a la plaça de les Valls d'Ax, on la colla gegantera de l'Almaresma i la Selva Marítima durà a terme un assaig casteller obert a tothom. Per completar la diada, el Casal d'Avis acollirà a 7:45 del vespre el Ball de la Gent Gran, amenitzat per la música en directe del trio de la Costa Brava. La celebració de la Festa Major s'allargarà durant tot el cap de setmana amb diferents opcions.

0: Dissabte tindrà lloc la White Party Tardeo organitzada per la Comissió de Reis de Palafolls. I diumenge, dia 13 de setembre, a partir de les 10 del matí, la plaça de les Valls d'Ac serà l'escenari de la 13a trobada de Lleies Bikers, la tradicional cita motera, que reunirà aficionats al motor, exhibicions de motos i també de cotxes d'època. Per tancar el cap de setmana, el Casal d'Avis organitza un ball a partir de 7:45 del vespre. I abans de parlar d'altres qüestions, l'Ajuntament i sobretot l'àrea de joventut estan d'enhorabona perquè l'Alterfesta ha rebut avui oficialment el distintiu Q de Festa. Una delegació de Palafolls s'ha desplaçat aquest dijous a la seu del Consell Comarcal del Maresme a Mataró per recollir oficialment el distintiu Q de Festa Nits de Qualitat. En aquesta mateixa trobada, la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya ha fet lliurament d'aquest reconeixement als municipis al Nostre, a Calella i a Tordera, per la seva aposta per un oci nocturn segur, saludable i de qualitat. Aquest segell certifica que el recinte de les barraques de la Festa Major compleix amb un conjunt de criteris orientats a la prevenció de riscos, la salut i la bona convivència. El tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls, Albert Muñoz, ha explicat que aquest reconeixement és molt significatiu pel nostre poble, destacant que la Festa Major no la fa només l'Ajuntament, sinó que la fan entre tots aquells joves i entitats del poble que en formen part i que ajuden a comprendre-la.
1: Doncs bé, avui anem al Consell Comarcal del Maresme, a Mataró, on rebrem juntament amb els municipis de Calella i de Tordera el distintiu Q de Festa. Per a Palafolls aquest segell és important doncs, perquè ens reconeix una manera d'entendre la Festa Major que sempre hem defensat, una festa que no es limita només a programar activitats, sinó que es construeix amb la gent del municipi, amb les entitats, amb les comissions, amb els joves i amb els professionals que treballen durant mesos i mesos perquè quan arribi la Festa Major tot funcioni bé.
0: A més, el tècnic ha remarcat que el guardó reafirma el compromís de la població per continuar defensant una Festa Major viva, participativa, segura i, sobretot, fent-la entre totes les persones que hi volen participar.
1: Per nosaltres, per tant, el Q de Festa no és només un distintiu, sinó que és un reconeixement a tota aquesta feina que moltes vegades no es veu i que, sobretot, hi ha un compromís per continuar defensant una Festa Major viva, participativa, segura i sobretot, feta entre totes les persones que hi vulguin participar. Perquè la Festa Major, vull recordar que no només la fa l'Ajuntament, sinó que la fem entre totes aquells joves, entitats del municipi que en formen part i ajuden a compondre doncs, la nostra Festa Major.
0: Aquest treball previ ha permès que l'espai de l'Alterfesta compti de manera permanent amb un punt de salut coordinat per la Rula i el Polila durant les nits de barraques. A més, el recinte també ofereix serveis de prevenció com una font d'aigua fresca gratuïta, repartiment de fruita, alcoholímetres, taps per les orelles, preservatius, informació sobre transport públic i una major varietat de begudes sense alcohol per afavorir un consum responsable. Parlem ara d'esports i també d'obres, perquè les obres per impermeabilitzar la coberta de la Figuera Serena s'executaran en les pròximes setmanes. L'Ajuntament té previst iniciar les properes setmanes els treballs per impermeabilitzar de manera definitiva la coberta de la Figuera Serena. Aquesta intervenció d'urgència té com a objectiu principal segellar l'estructura de xapa d'alumini per posar fi a les goteres que han provocat molèsties als equips i als esportistes locals durant els entrenaments i competicions en dies de pluja. La solució tècnica consistirà a aplicar un producte especial a la superfície del sostre per reparar el deteriorament acumulat a les juntes i també els punts de fixació de les planxes. En declaracions a Ràdio Palafolls durant la Festa de l'Esport, l'alcalde, Francesc Alemany, ha confirmat que l'actuació al sostre del pavelló és imminent.
2: Jo he dit que en breus setmanes el sostre de la Figuerassa estarà impermeabilitzat, d'acord? I que després anirem per la pista. Però que en breu sí que quedarà impermeabilitzat el sostre, sí.
0: Això no obstant, el Batlle ha precisat que no s'ha fixat una data de finalització tancada al calendari per tal de garantir un desenvolupament adequat dels treballs, tot i remarcar que la prioritat immediata és assegurar l'estanquitat del recinte. Un cop completat el segellat de la coberta, el consistori abordarà una segona fase destinada a la renovació integral del paviment de ciment de la pista. Aquestes millores s'emmarquen dins d'una planificació d'inversions en les infraestructures esportives que destinarà 100.000 euros a la Figuerassa i 200.000 al Palau. Pel que fa a aquest últim pavelló, es preveu que durant el 2027 s'executin les obres per canviar el parquet i per adaptar els accessos a persones amb mobilitat reduïda. I seguim parlant d'altres qüestions, en aquest cas actes del cap de setmana, perquè la White Party Tardeo tenyirà de blanc la plaça de les Valls d'Ax aquest dissabte amb una previsió de 6.000 assistents. Aquest dissabte, Palafolls viurà una de les cites més esperades de la Festa Major d'enguany, amb la celebració de la primera White Party Tardeo. L'esdeveniment organitzat per la Comissió de Reis ha despertat un gran interès al nostre poble i s'espera la participació d'unes 6.000 persones, segons l'organització. Davant d'aquesta allau de peticions que ha desbordat les expectatives inicials, cal recordar que la celebració ha canviat la seva ubicació original. Finalment, la festa es durà a terme a la plaça de les Valls d'Ax, per tal de disposar d'un espai molt més ampli que garanteixi la seguretat i la comoditat d'un aforament tan multitudinari. La jornada s'allargarà des de les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit en un format de vespreig adaptat i accessible per una gran varietat de públics. Per acabar de construir una atmosfera especial, l'organització demana que tots els assistents compleixin amb el codi de vestimenta i que vagin completament vestits de blanc. Pel que fa a la part musical, la cabina estarà en mans de Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Tots tres compartiran escenari per oferir una sessió dinàmica amb grans èxits, remescles i ritmes festius per tancar la tarda de dissabte a Palafolls. I ara és moment de parlar del primer concurs de fotografia de la Festa Major, perquè ja ha rebut les primeres imatges. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el primer concurs de fotos de la Festa Major es troba en plena fase de recollida i participació. La iniciativa, organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració de l'Ajuntament i sota l'ENMA Captura l'essència de la nostra festa, convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies. Per tal de poder participar-hi, l'organització recorda que les imatges s'han d'haver realitzat estrictament durant els actes de Festa Major. Les fotos han de ser totalment inèdites, sense haver estat publicades prèviament a xarxes socials, ni dur cap nom o marca identificable de l'autor. Així mateix, no s'admeten obres creades amb intel·ligència artificial, tot i que sí que s'accepta l'edició fotogràfica. El certamen s'estructurarà en dos blocs. D'una banda, categoria infantil, fins a 15 anys inclosos, on els participants tenen llibertat temàtica per retratar qualsevol detall de les festes i poden enviar fins a un màxim de 5 fotos. S'atorgaran 3 premis a les millors imatges, consistents en 50 euros, més una sessió fotogràfica familiar en estudi. D'altra banda, la categoria adulta, a partir de 16 anys. En ella es poden presentar fins a 3 fotografies per cadascun dels temes. Per cada tema hi haurà un primer premi de 100 euros, un de segon de 50 i un tercer premi de 25. Tal com es detalla les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies es fa exclusivament de manera digital a través del web Pixstar, on cal fer un registre gratuït. Els arxius s'han de presentar en format JPG amb una mida màxima de 3.000 píxels al costat llarg i un pes de l'arxiu que no superi els 3 megabytes. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa s'acollirà la deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar les puntuacions.

I ara és moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat la Generalitat considerava que la biblioteca no es podia declarar bé cultural d'interès nacional i no havia donat resposta sobre el Palauet. En declaracions al Punt Avui, l'alcalde va explicar que el consistori continuava esperant respostes sobre els tràmits per declarar BECIN, és a dir, béns culturals d'interès nacional, la Biblioteca Enric Miralles i el Palauet. Segons va explicar el diari, la Generalitat havia considerat que la biblioteca no era un projecte d'una qualitat determinada per ser un BECIN, però sí que es podia considerar BECIL, és a dir, bé cultural d'interès local. Així que els havia detallat que es podia iniciar aquest tràmit. En el cas del Palauet, no hi havia una decisió ferma. El 2021, fa ja 5 anys, Blanes retirava la clau de volta del Palau Vescomtal per custodiar-la i protegir-la d'actes vandàlics. L'Ajuntament de Blanes va muntar aquells dies un operatiu per poder retirar un dels vestigis destacats del Palau Vescomtal del segle XIV. Segons va informar el consistori, es tractava d'una clau de volta de l'antiga fortificació amb l'escut senyorial dels Vescomtes de Cabrera, situada fins aquell moment en un parterre de la plaça de l'Església de Santa Maria. Segons van indicar, aquesta pedra, de forma cilíndrica i de considerable pes, havia patit durant aquelles últimes dècades un desgast causat per la seva exposició a la intempèrie, però aquells últims mesos també havia estat víctima de diversos actes vandàlics com pintades o cops. I finalment, marxem 10 anys enrere en el temps, del 2016, quan 1.500 estudiants palafollencs tornaven a l'escola aquell dilluns. El curs escolar començava a l'Institut Font del Ferro amb prop de 500 alumnes, tot i que no hi havia dades oficials perquè encara hi havia obert un període de matrícula viva, un acompanyament en el procés per sol·licitar un canvi de centre docent per canvi de domicili. Així, al llarg d'aquell dia, membres del professorat van presentar el nou curs als alumnes. Perquè feia l'educació secundària obligatòria, es van obrir 4 línies de primer, 5 de segon d'ESO, 4 de tercer d'ESO i 3 de quart. En el cas de batxillerat només hi havia 2 línies per cadascun. Com a novetat principal d'aquell nou curs destacava la implicació de la llei d'educació, la LOMCE, a segon i a quart d'ESO, que l'any anterior, el 2015, s'havia introduït ja als cursos de primer i tercer.

0: I el que ara mateix fem és connectar amb en Quim Serra, qui és el nostre meteoròleg de confiança i té tots els detalls de la previsió d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Per fi han baixat les temperatures, totes les mínimes avui per sota dels 20 graus, això feia molts mesos que no passava, i fins i tot alguna d'elles pràcticament fregant els 10, per exemple, al Montnegre, amb 12 de mínima avui, una temperatura típica d'aquesta època de l'any. Per tant, sembla que acabem de deixar enrere aquest estiu feixuc i amb temperatures realment molt, molt elevades que hem tingut, i tot i que els pròxims dies la temperatura no serà tan baixa com avui, tampoc s'esperen valors com els que teníem a principis d'aquesta setmana. Dit això, entrem en matèria en la previsió per la jornada d'avui, marcada pel temps estable, per l'ambient assolellat i per unes temperatures que més o menys s'han de mantenir sense canvis després del descens de les mínimes, amb vents que bufaran fluixos durant el matí, també aquesta tarda al sud-sud-oest, aquest matí més aviat del nord-nord-est, i la situació marítima dominada per una mar de fons bastant marcada avui aquí a la costa de la comarca. Demà, Diada Nacional de Catalunya, s'espera un temps que continuarà dominat pel sol, amb alguna nuvolada a primera hora que podrem veure enfront de la costa, sobretot cap al sud del Maresme. No esperem precipitacions i, per la seva banda, les temperatures de cara demà, que poden pujar una miqueta al centre del dia, les mínimes es mantindran sense grans canvis.
0: Gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies del dia. Palafolls commemora la Diada Nacional de Catalunya amb la hissada de les senyeres, sardanes i un assaig casteller obert. Demà divendres el municipi celebrarà la Diada concentrant els seus actes principals durant la tarda. La jornada arrencarà a les 6 de la tarda al Casal d'Avís amb la tradicional hissada de la senyera, acompanyada també d'un pilat dels maduixots. A partir de les 7 l'activitat es trasllada a la plaça de les Valls d'Ax per un assaig casteller obert a tota la ciutadania. La celebració finalitzarà amb el Ball de la Gent Gran a 8:15 de la nit. L'Alterfest ha rebut oficialment el distintiu Q de Festa Nits de Qualitat per la seva aposta per un oci segur. Una delegació de Palafolls ha marxat avui a la seu del Consell Comarcal del Maresme per recollir el reconeixement atorgat per la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat. El guardó, que també ha rebut Calella i Tordera, certifica que el recinte de Barraques compleix estrictament amb els criteris de salut, prevenció de riscos i bona convivència. Des de la Regidoria de Joventut s'ha destacat que aquest premi és mèrit del treball conjunt entre el consistori, els joves i les entitats locals que componen la festa. També hem parlat d'esports i d'equipaments perquè l'Ajuntament executarà les obres per impermeabilitzar la coberta de la Figuerassa. En les pròximes setmanes començaran els treballs per segellar l'estructura de xapa d'alumini del pavelló i posar fi a les goteres que afecten els entrenaments i partits en dies de pluja. L'alcalde ha confirmat la imminència de l'actuació, tot i no fixar una data de tancament, per garantir una execució tècnica impecable i a temps. I aquest cap de setmana se celebra la White Party Tardeo. La Comissió de Reis ho té tot a punt per la celebració d'aquesta primera edició del Vespreig. Recordem que per tal de poder encabir les prop de 6.000 persones que s'esperen i garantir la seguretat i comoditat del públic, l'organització ha traslladat la ubicació original de l'esdeveniment a la plaça de les Valls d'Ax. La jornada es desenvoluparà aquest dissabte des de les 6 de la tarda fins les 11 de la nit. I finalment, la FIC i l'Ajuntament continuen amb el termini obert de participació pel primer concurs de fotografia de la Festa Major. Les imatges, recordem que han de ser inèdites i realitzades estrictament durant la festa d'aquest 2026. Es poden enviar ja de manera digital mitjançant la plataforma Pixtar sense utilitzar eines d'intel·ligència artificial. El concurs disposa d'una categoria infantil de fins a 15 anys i una adulta a partir de 16. A diferència d'edicions d'altres concursos, el veredicte del jurat i el lliurament de premis es faran de forma pública i en directe el pròxim diumenge 4 d'octubre a l'Escola de Música i Dansa. Fins aquí l'informatiu d'aquest 10 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies i moltes més les podeu recuperar a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres demà no farem informatiu, ja que és la Diada de Catalunya, però en aquest cas, com sempre, tornem dilluns amb més notícies. Que vagi molt bé i molt bona diada.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Palafolls recull avui a Mataró el distintiu Q de festa per l'Alterfesta. Una delegació de Palafolls es desplaça aquest dijous a la seu del Consell Comarcal del Maresme a Mataró per recollir oficialment el distintiu Q de festa Nits de Qualitat. En aquesta mateixa trobada, la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya farà lliurament d'aquests reconeixements al nostre municipi juntament amb Calella i Tordera. Ho farà per la seva aposta per un oci nocturn segur, saludable i de qualitat. Aquest segell certifica que el recinte de les barraques de la Festa Major compleix amb un conjunt de criteris orientats a la prevenció de riscos, la seguretat i la bona convivència. El tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls, Albert Muñoz, ha explicat que aquest reconeixement és molt significatiu pel poble, destacant que la Festa Major no la fa només l'Ajuntament, sinó que la fan entre tots aquells joves i entitats del

0: persones que hi volen participar.
1: Per nosaltres, per tant, el Q de Festa no és només un distintiu, sinó que és un reconeixement a tota aquesta feina que moltes vegades no es veu i que, sobretot, hi ha un compromís per continuar defensant una festa major viva, participativa, segura i sobretot, feta entre totes les persones que hi vulguin participar. Perquè la festa major, vull recordar que no només la fa l'Ajuntament, sinó que la fem entre totes aquells joves, entitats del municipi que en formen part i ajuden a compondre doncs, la nostra festa major.
0: Aquest treball previ ha permès que l'espai de l'Alterfesta compti de manera permanent en un punt de salut coordinat per la Rula i el Polila durant les nits de barraques. A més, el recinte ofereix serveis de prevenció com una font d'aigua fresca gratuïta, repartiment de fruita, alcoholímetres, taps per les orelles, preservatius i informació sobre transport públic a banda també d'una major varietat de begudes sense alcohol per afavorir un consum responsable.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Les obres per impermeabilitzar la coberta de la Figuera Serena s'executaran a les pròximes setmanes. L'Ajuntament té previst iniciar les properes setmanes els treballs per impermeabilitzar de manera definitiva la coberta de la Figuera Serena. Aquesta intervenció té com a objectiu principal segellar l'estructura de xapa d'alumini per posar fi a les goteres, que han provocat molèsties als equips i esportistes locals durant els entrenaments i competicions en dies de pluja. La solució tècnica consistirà a aplicar un producte especial per la superfície del sostre per reparar el deteriorament acumulat a les juntes i els punts de fixació de les planxes. En declaracions a Ràdio Palafolls durant la Festa de l'Esport, l'alcalde Francesc Alemany va confirmar que l'actuació al sostre d'aquest pavelló és imminent.
1: Jo he dit que en breus setmanes el sostre de la Figuerassa estarà impermeabilitzat, d'acord? I que després anirem per la pista. Però que en breu sí que quedarà impermeabilitzat el sostre, sí.
0: Això no obstant, l'alcalde precisa que no s'ha fixat una data de finalització tancada al calendari per tal de garantir un desenvolupament adequat dels treballs, tot i remarcar que la prioritat immediata és assegurar l'estanquitat del recinte. Un cop completat el segellat de la coberta, el consistori abordarà una segona fase destinada a la renovació integral del paviment de ciment de la pista. Aquestes millores s'emmarquen dins d'una planificació d'inversions en les infraestructures esportives municipals que destinarà 100.000 euros a la Figuerassa i 200.000 al Palauet. Pel que fa a aquest últim pavelló, es preveu que durant l'any vinent, el 2027, s'executin les obres per canviar el parquet i adaptar els accessos per persones amb mobilitat reduïda.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dijous 10 de setembre, és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una data que posa el focus en una realitat que encara costa abordar obertament, però davant la qual el silenci, sens dubte, no ajuda. Parlar de salut mental, saber detectar els senyals d'alerta, escoltar sense jutjar i conèixer els recursos que tenim al nostre abast pot ser fonamental per acompanyar una persona que està patint. Darrere de les xifres hi ha persones, famílies i entorns que moltes vegades no saben com actuar o què dir. Com podem detectar que algú no està bé? Què podem fer si una persona del nostre entorn expressa que no pot més? Encara existeix massa estigma a l'hora de demanar ajuda? Avui a l'Hora Maresme volem parlar-ne obertament, posar eines sobre la taula i recordar la importància de demanar ajuda, però també de saber escoltar i acompanyar.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: I amb aquest tema del dia, la salut mental i la prevenció del suïcidi, un tema encara envoltat d'estigma, amb el marc del Dia Mundial per la prevenció del suïcidi, ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs per parlar-ne i també per donar-nos eines per cuidar-nos i ajudar els qui tenim a prop. Martí Capçada, endavant.
3: Doncs sí, Gemma, avui a Hora Maresme, com ja hem estat parlant, en motiu de que se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, aprofundirem una miqueta sobre aquesta qüestió i entendrem com podem cuidar millor la nostra salut mental i també, doncs, ajudar les persones del nostre entorn. Avui ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs, així que Montse, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i bona tarda.
4: Bona tarda i gràcies a vosaltres. Sí.
3: Bé, la primera pregunta, així, una mica oberta, però important, és preguntar-te que quan parlem de salut mental, de què estem parlant exactament?
4: Bueno, més enllà de que de l'absència de trastorns o de malalties, parlem d'un estat de benestar integral, és a dir, si la persona o podem desenvolupar el nostre potencial, si podem afrontar les tensions de la vida, si sabem contribuir a la comunitat, no? Al final, la nostra salut mental canvia en el temps igual que canvia la vida, no? Hi ha els altibaixos i ens passen coses. Llavors, si sóc capaç de reconèixer i expressar les meves emocions, si sé adaptar-me als canvis, si també, perquè no oblidem que la salut mental, vull dir, a part de que és algo que li passa a l'individu, també té a veure amb el nostre entorn, que moltes vegades, doncs, si estic en un entorn, doncs potser que hi ha molta violència o un entorn en el qual també potser la discriminació a mi m'afecta, tot això també són problemes, són temes socials i econòmics que també influeixen a que la meva salut mental estigui sigui un estat de benestar, al igual que la predisposició genètica o també els traumes infantils, si he perdut algú, si he tingut algun dol a la meva vida, tot això influeix a que el meu estat de benestar sigui més lineal o vagi pujant i baixant, més enllà de que estem parlant de trastorns o malalties psiquiàtriques.
3: Avui al matí ha sortit una notícia que, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la mortalitat per suïcidi ha caigut un 17% a Catalunya. Tot i així, s'han registrat un total de 556 defuncions durant el 2025. Creus que tenim més consciència de la importància de cuidar la salut mental que, per exemple, fa uns anys? O bé encara ens costa donar-li la mateixa importància que el que seria la salut física?
4: Jo penso que sí, que totalment, que hi ha molta més consciència. Sempre anem endavant, sempre obrim més la consciència, però avui així són temes que són complicats, sobretot perquè mai pensem que ens pot passar a nosaltres, no? Sempre quan parlem, doncs, parles de quan ja arribem, no? Diguéssim, si poséssim la piràmide, poséssim el suïcidi a dalt, no? com el punt final, mai pensem, doncs, que en el nostre entorn això li pugui passar. Nosaltres sempre

0: estem com, la nostra bola no està al, no està al bombo, no? I vull dir, qualsevol persona que li passi alguna cosa extrema o que tingui el, no sé, hi ha gent que fins i tot els ha passat algo molt fort a nivell emocional i han caigut en una depressió tan forta, tan forta, tan forta que no se n'han sabut sortir. Llavors penso que tothom estem aquí i precisament per això tothom hauríem de prendre consciència ja per no arribar fins aquí, no? I estem a la base de la piràmide, què puc fer doncs per prevenir que el meu estat de benestar se me'n vagi molt de les mans, no? Ja no només el físic, com dius molt bé, no? Vull dir, tothom ara està de moda, doncs anem al gimnàs o anem a un dietista, anem a un nutricionista, però més enllà d'això deixar-nos acompanyar o visitar doncs, algun terapeuta o algun psicòleg perquè ens acompanya la nostra salut emocional, que ens doni aquelles eines que no tenim per poder afrontar el que ens passa el dia a dia.
1: I si algú potser, perquè això també és un altre meló que donaria per més minuts d'entrevista, però si algú potser no té aquest valor o potser té aquest estigma i no vol acudir a un terapeuta o un psicòleg, nosaltres, per exemple, com a amics o familiars, què podríem fer per ajudar-lo o per acompanyar-lo?
0: Clar, primer és molt difícil perquè si ja estem parlant d'algú que està molt tancat a la closca, evidentment és molt complicat, però sí que llavors les persones que estan a fora, clar, t'arriba un punt de desesperació, no? I de ràbia perquè no pots, no saps què fer, no? Llavors és, ostres, acudim a algú, anem a preguntar, mira, a un psicòleg, a un terapeuta, m'està passant això, quines eines puc tenir per a veure si puc arribar a trencar a trencar aquella closca, i si no, ostres, trucar al telèfon, hi ha un telèfon d'emergències, no sé si és el 012, no? Doncs trucar, mira, em trobo amb aquesta situació, trobo que estic amb una persona que veig doncs, que està molt aïllada, que té canvis d'humors molt extrems, o sigui, quan veig coses que se'n van de la normalitat i realment a mi em preocupa aquest aïllament social o això que li està passant, ostres, doncs jo demano ajuda, no ja més enllà de per ell, de per mi, com puc fer per acompanyar aquesta persona, què puc fer per intentar arribar i per no desesperar-me jo, perquè realment és que és una situació molt dolorosa quan tens algú que està patint tant al teu costat i no saps com arribar, i l'altre moltes vegades no saben tampoc com deixar que arribis.
1: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per ajudar-nos a parlar d'un tema que és difícil però necessari posar sobre la taula, i sobretot per recordar-nos que parlar, escoltar i demanar ajuda també són formes de prevenció. Així que merci per venir aquí a l'Hora Maresme i ens veiem a la propera.
0: Gràcies.
2: Seguim avançant i avui pensem que també ens pot anar bé sortir una mica del nostre entorn més proper, oi que sí? Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Sí, perquè si mirem enrere veurem que el suïcidi no s'entès sempre de la mateixa manera. Les diferents cultures i èpoques l'han interpretat des de perspectives molt diferents.
2: Doncs vinga, va, som-hi, anem a fer aquest viatge en el temps.
3: Avui fem un viatge per la història per entendre una cosa que pot sorprendre. La manera d'interpretar la mort voluntària no ha estat sempre la mateixa. I una precisió abans de començar. No parlarem de mètodes. Ens interessa saber per què aquestes societats interpretaven aquestes morts d'una determinada manera. Comencem al Japó dels samurais. I és que quan pensem en els samurais, pensem en guerrers, en katanes i, sobretot, en honor. Durant el Japó feudal, la classe samurai estava sotmesa a unes normes de lleialtat i conducta molt estrictes, i en determinades circumstàncies apareixia el seppuku, una pràctica associada a la classe guerrera. El seu significat podia variar. Segons l'època i la situació, podia estar relacionat amb la derrota, el càstig, la lleialtat o la recuperació de l'honor. Però és important no quedar-nos amb la imatge cinematogràfica del samurai que preferia morir abans que perdre l'honor. La realitat històrica era molt més complexa. El que sí que ens demostra és fins a quin punt l'honor podia arribar a determinar la manera d'entendre la vida i la mort. I si els samurais ho relacionaven amb honor, els grecs van convertir aquesta qüestió en un autèntic debat filosòfic. A l'antiga Grècia no existia una única opinió sobre la mort voluntària. Plató en parla al diàleg Fedó, ambientat en les últimes hores de Sòcrates, i també ho fa a les Lleis, on contempla determinades excepcions. Aristòtil, en canvi, argumentava que la persona no viu només per ella mateixa, sinó que forma part d'una comunitat, un grup. I després tenim els estoics, que van plantejar la qüestió des de conceptes com la llibertat, la raó i les circumstàncies personals. Per això és incorrecte dir simplement que els grecs ho acceptaven. No hi havia consens. Hi havia un debat sobre què devia una persona a si mateixa, a la seva comunitat i als seus principis. I d'aquest debat filosòfic passem a una societat on la qüestió també es va convertir en política. Roma. A Roma trobem alguns dels casos més famosos de l'antiguitat. Un és el de Cató el Jove, enemic polític de Juli Cèsar. Després de la derrota dels republicans, l'any 46 abans de Crist, Cató va morir abans de sotmetre's al nou ordre imposat per Cèsar. Amb el temps, la seva figura es va convertir en un símbol de resistència republicana. I gairebé un segle després trobem Sèneca, el filòsof estoic i antic conseller de l'emperador Neró. L'any 65 després de Crist, Neró el va acusar de participar en una conspiració i va ordenar la seva mort. Les històries de Cató i Sèneca mostren com a Roma aquestes morts podien quedar vinculades a conceptes com la dignitat, la política i la resistència davant del poder. Però ara viatgem encara més lluny en el temps, cap a l'antiga Xina. Segle III abans de Crist, a l'antic estat xinès de Chu vivia Ku Yuan, poeta, polític i conseller. Defensava una determinada política per al seu estat, però va acabar apartat del poder. La seva història va quedar vinculada a la idea de lleialtat al país i amb els segles es va convertir en una figura cultural molt important. Segons la tradició, després de la seva mort, la població va intentar protegir el seu cos. I d'aquesta història va néixer una de les tradicions associades al festival de Duangwu, el conegut festival dels vaixells de drac. Així, Ku Yuan va passar de ser un polític de l'antiga Xina a convertir-se en un símbol cultural que encara es recorda més de 2.000 anys després. I arribarem a l'últim capítol del nostre viatge, a l'Europa medieval. Amb la consolidació del cristianisme a Europa, la interpretació de la mort voluntària va canviar profundament. Sant Agustí, entre els segles 4 i 5, va establir una de les bases de la condemna cristiana del suïcidi, i al segle 13, Sant Tomàs d'Aquino argumentava que la vida no pertanyia només a l'individu, la persona formava part d'un grup i, per damunt de tot, de l'ordre establert per Déu. Durant l'edat mitjana, aquesta concepció va tenir conseqüències religioses, socials i en alguns territoris legals. Així, una conducta que en determinats contextos antics podia haver estat relacionada amb l'honor o la política, passava ara a estar fortament associada al pecat i a la condemna religiosa. I això ens porta al final del viatge. Samurais, filòsofs grecs, polítics romans, un poeta xinès i una Europa transformada pel cristianisme. Cinc històries que ens ensenyen que la manera d'entendre la mort voluntària ha canviat segons l'època, la cultura i els valors de cada societat. Però entendre la història no significa justificar-la ni romantitzar-la. Avui, 10 de setembre, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el missatge és un altre. Podem parlar del suïcidi d'una manera responsable, podem trencar mites, podem parlar de salut mental i, sobretot, podem facilitar que una persona que està patint pugui demanar ajuda. Perquè si la història ens ha ensenyat una cosa és que les societats canvien. I també podem canviar la manera de parlar del suïcidi, no per parlar més de la mort, sinó per parlar més de prevenció, d'ajuda i d'esperança.
4: Hora Maresme, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
2: I si parlem de la prevenció del suïcidi, també és important parlar d'on podem demanar ajuda, i és per això que des de Malgrat parlem amb la psicòloga de la comunitat terapèutica de Malgrat, Laura Espanyol. Bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ens acompanya la Jasmina Verdugo, cap de servei i psicòloga del Servei de Rehabilitació Comunitària. Bona tarda, Jasmina.
6: Hola, bona tarda.
5: Volem centrar l'entrevista en els diferents llocs on demanar ajuda al Maresme, però primer fem un breu recordatori de quins serien els símptomes o senyals d'alarma que has de detectar per demanar ajuda.
6: Quan la pròpia persona es nota que potser està més aïllada, més trista, que té un dolor intern que no sosté, que no pot més, no? Pues potser això ja és un indici de voler acabar, no? O de que no veu sortida, que tot se li fa gran. Aquí és quan comences a detectar que algú passa a nivell greu, no? Llavors la pròpia persona, si se sent així, a vegades és difícil que un mateix pugui demanar l'ajuda, perquè al final no estàs tan ficat en aquest núvol de que tot és fosc, que un mateix potser costa demanar ajuda i la sortida que veu més ràpid és acabar-ho amb tot, no? Però haurien de ser una mica aquests, veure que pues, la seva vida ja no té el mateix sentit, que no els vincles socials pues, no li venen tant de gust o no li troba un valor, una mica tot això seria.
5: D'acord, i això seria si t'està passant a un mateix, però hi ha algun símptoma que puguem veure en amics o familiars per detectar que ells necessiten aquest suport?
6: Sí, seria una mica el mateix, no? Veure que la persona s'està aïllant, veure que la persona no té aquella il·lusió que potser tenia, que potser manifesta d'alguna manera indirecta aquestes ganes d'acabar, no?, amb la vida o de no trobar sentit a res, que sempre es responsabilitza molt a la família, no?, a vegades, o a l'entorn, quan passa algun suïcidi, la pròpia persona que està a l'entorn es responsabilitza molt de no haver detectat, no?, què passava, però a vegades és molt difícil també, no?, perquè no sempre es mostra obertament que hi ha un problema o que això pot arribar a aquest punt, no?, llavors també una mica el de responsabilitzar a l'entorn del fet, però sí conscienciar en que la societat i la comunitat pot prevenir molt si està pendent, si conversa directament amb la persona, si hi ha alguna sospita, si es veuen aquestes coses que indiquen que potser està passant alguna cosa, preguntar directament a la persona si s'ha plantejat el suïcidi, si hi ha algun problema, perquè a vegades sembla, o hi havia el fals mite, no?, de que preguntar incitava més a fer-ho, i és tot el contrari, no? Al final, una persona que pensa en el suïcidi no veu sortida, i si té un recolzament, algú que li pregunta directament i que pot parlar obertament d'aquest tema, a vegades facilita també la intervenció després, no?
5: D'acord, i un cop sabem que nosaltres, una persona que coneixem, necessita aquest suport, on podem anar a demanar-lo? Quines opcions hi ha aquí al Maresme?
6: Bueno, en general, si és un acte imminent o hi ha un risc imminent, el 112, i si no, el 024 és una línia d'atenció directa al suïcidi. Llavors, es truca al 024 i en allà ja, pues, hi ha professionals especialistes que poden atendre tota la situació. I si no, derivar al metge de capçalera, pot derivar al centre de salut mental, i des d'allà hi ha tot un programa d'atenció al risc del suïcidi.
5: I aquesta atenció en què sol consistir?
6: Aquesta atenció normalment és atesa per un psiquiatre que valora el risc, i depèn del nivell que consideri de risc, doncs fa una intervenció o una altra, no?
5: I l'ajuda des del metge de capçalera i el psiquiatre, com d'accessible és? Com de fàcil és que et puguin atendre?
6: Amb temes de suïcidi han de respondre en 48 hores màxim des de que s'activa el codi de risc suïcidi, perquè es considera que és un tema urgent, no? No, algú que té una ideació suïcida molt present no pot esperar, perquè potser quan s'intervé ja és tard, no? A nivell general, sí que bueno, el tema de salut mental està bastant saturat i pot passar temps. El que passa és que, bueno, es van intentant fer cosetes perquè aquesta espera sigui menys. Llavors, des de fa ja un temps dintre dels CAPs hi ha una figura, un psiquiatre i un psicòleg, que sí que els metges de capçalera poden derivar i se'ls fa com una primera atenció allà, si no és un cas molt urgent que hagi de ser derivat al CESM, al centre de salut mental, que potser és el que està més col·lapsat. Però sí, sí que la realitat és que està saturat, no direm que no.
5: D'acord, llavors, clar, en aquests moments en què s'ha demanat ajuda, en el cas que sigui un familiar o conegut, quin suport se li pot fer des del seu entorn més proper?
6: És, bueno, una mica en la línia del que comentava abans, no? És el parlar obertament, o sigui, s'ha de tenir en compte que la persona que pensa en el suïcidi no vol realment morir, sinó el que vol és deixar de patir. No? I normalment s'arriba a aquest punt quan el patiment és tan fort que no veuen altra sortida, no? Llavors, pues això, parlar-ne obertament, intentar donar el suport, preguntar molt què és el que necessita l'altra persona, no? Perquè a vegades quan volem ajudar algú, ajudem a la nostra manera, no? El que creiem que està bé, o el que ens diuen, no?, uns protocols que hem de fer, però realment la pròpia persona també té veu, no? I pot demanar exactament allò que necessita, si ho sap, no? A vegades no, ni la pròpia persona ho sap, però sí com donar-li molt de protagonisme a la pròpia persona, en què necessita, si ho has pensat, ho tens planificat, tot, no? Una mica parlar-ho al final. I el suport aquest de dir, vale, pues, si veiem que estic, pues, anem al metge, anem a que t'atenguin, truquem al 024, no? També es pot trucar per demanar assessorament.
5: En resum, la percepció que tenim tots de tractar el suïcidi com si fos un tabú és falsa, vull dir, hauríem de poder parlar-ne tranquil·lament amb tothom.
6: Sí, quan menys tabú sigui i més se'n parli i més obert, no?, la comunitat estigui més oberta a entendre i comunicar-se amb això, pues facilitarà molt més també el detectar, el prevenir i bueno, tot el que comporta.
5: D'acord, doncs moltes gràcies per aquesta entrevista i per donar-nos consells sobre on demanar ajuda i com parlar del suïcidi.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Seguim parlant del suïcidi, de la importància de la seva prevenció, i ara ho volem fer des d'una mirada més propera, escoltant diferents veus i opinions, i per això hem recollit diferents testimonis que ens ajudaran a entendre com vivim i afrontem aquesta realitat. Comencem amb el primer.
7: Doncs des del meu punt de vista, crec que els joves estem molt més conscienciats amb la salut mental que generacions anteriors. Quan, per desgràcia, s'ha produït algun cas de suïcidi al nostre entorn, la meva percepció és que no s'ha intentat amagar la causa de la mort, sinó que se n'ha parlat amb certa naturalitat i sense evitar dir la paraula. Ara bé, això no vol dir que el tema estigui completament normalitzat. Penso que encara hi ha una assignatura pendent, i és prendre'n seriosament les persones que expressen que estan patint o que manifesten la intenció de fer-se mal. Sovint tendim a pensar que volen cridar l'atenció, que estan exagerant o que no ho faran de debò, i precisament aquest és un error que hauríem d'evitar. Qualsevol senyal de patiment s'hauria d'escoltar i atendre amb més empatia i amb més responsabilitat.
2: I precisament una de les qüestions importants és aquesta, saber escoltar. Quan algú ens explica que està passant per un moment difícil, no sempre hem de tenir una resposta o una solució. A vegades, ser-hi, preguntar i deixar espai perquè aquella persona pugui parlar ja és important.
8: Doncs jo crec que avui en dia no és tan tabú el tema del suïcidi, perquè els joves crec que són més conscients cada vegada de tot el que els pot portar a estar malament, inclús per pensar-se el suïcidi, com pot ser les xarxes socials, com es tracten entre ells, inclús a classe o a la vida en general, i les situacions personals que pot estar passant un mateix. Crec que a les escoles es parla del tema, crec que tothom està una mica més al dia, però això no vol dir que després, per exemple, a xarxes socials sí que hi ha continguts i perfils anònims que els hi és una mica igual i que al final falten molt per treballar-hi.
2: I aquesta prevenció també passa per aprendre a detectar canvis en les persones que tenim al nostre voltant. I hi ha un espai especialment important, les aules. Els professors comparteixen moltes hores amb els infants i els adolescents i poden arribar a detectar comportaments o canvis que indiquen que alguna cosa no va bé. Ho abordem ara des d'aquesta perspectiva educativa amb la Carla, que és professora.
9: Crec que encara hi ha un cert tabú a l'hora de parlar del suïcidi, sobretot entre els més joves, tot i que cada vegada se'n parla més de salut mental, sobretot als centres educatius, però encara és un tema que costa molt posar sobre la taula. Crec que és important crear espais on els joves puguin expressar com se senten, sobretot sentir-se escoltats, i saber que demanar ajuda doncs, no mai hauria de ser un motiu de vergonya, sinó el fet de poder-ne parlar doncs, també ajuda a que els joves doncs, es puguin alliberar d'alguna manera d'aquest tema que encara doncs, costa molt obrir-nos.
2: I més enllà de l'escola, tots formem part de l'entorn d'algú, amics, companys, família, i a vegades no en som prou conscients fins que ens toca de prop, tal com explica el següent testimoni.
10: Doncs crec que sí, que avui en dia encara és un tabú parlar del suïcidi entre els joves, perquè hi ha molta desinformació, tant sobre el suïcidi com la salut mental i les diferents malalties mentals. I bueno, d'altra banda, crec que ens costa molt empatitzar amb una realitat que no hem viscut de prop, i moltes vegades no som realment conscients de la dimensió del problema fins que el vivim de prop. És a dir, fins que li passa a algú de la nostra família o algun amic que estimem. I bueno, que és molt important, bueno, crec que és molt important que es parli més del temps, que vull dir que es parli més del tema i que no es tingui por a parlar de les malalties mentals, del suïcidi, perquè així puguem ser més empàtics o inclús puguem ajudar a gent que està malament o passant per moments durs.
2: Doncs fins aquí hem arribat al final de la primera meitat del programa d'avui amb la prevenció del suïcidi com a tema central del dia. Nosaltres farem una petita pausa, però abans ens fixem en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
11: Avui, a diferència d'ahir, estem tenint un migdia tranquil, estable, amb sol i amb unes temperatures que doncs, han baixat i s'han normalitzat per l'època de l'any, després de les precipitacions que ahir, de forma menys important del que esperàvem, però van acabar afectant la nostra comarca, i a primera hora de la tarda descarregàvem ganes cap a la zona del Maresme Sud, Tiana, Premià, Masnou. Va descarregar un xàfec important que va deixar registres de més de 20 litres per metre quadrat. D'entrada, la predicció anuncia un temps tranquil, com dèiem, al llarg de les properes jornades, amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Al llarg dels pròxims dies, demà, la diada estarà dominada pel sol. Si bé de matinada veurem algunes nuvolades mirant cap a mar, sobretot al Maresme Sud, però seran nuvolades que no deixaran precipitacions. Situació marítima, com dèiem, tranquil·la demà i amb vents fluixos, amb temperatura màxima que puja una mica i pujarà més de cara al cap de setmana, però, com ja hem dit, amb una calor moderada.
2: I aquesta serà la previsió del temps de cara doncs, a demà i també al cap de setmana. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan tornem a la tornada, parlarem de natura amb l'Helena Ferrer. També parlarem de moda, torna a la secció de moda, una nova temporada amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista, i parlarem de com començar amb bon peu el curs estilísticament parlant. I acabarem el programa amb una petita tertúlia sobre el tema del dia d'avui, que ha estat la prevenció del suïcidi, per saber si encara és un tema tabú. Tot això ho tindrem d'aquí a 3 minuts. A l'Hora Maresme, no marxeu, fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: 24 hores de bona música.

0: Ràdio Palafolls.
1: La xarxa de comunicació local.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
3: Molt bé, doncs aquesta hora és moment de mirar què passa avui a les xarxes socials. Donem la benvinguda a Martí Capçada. Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, com estàs?
3: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què podem saber avui pel que fa doncs, a les notícies i a una mica el que s'ha publicat a les xarxes. Comencem pel Maresme.
4: Doncs sí, i avui ens anem cap a Palafolls amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, que a Palafolls han convertit la recuperació de masies en una manera de preservar el patrimoni. I és que l'Ajuntament acaba d'incorporar Can Puig al patrimoni municipal, que és una masia que necessitarà una rehabilitació important abans de decidir-ne el futur ús. I és que la notícia és que no és el primer cas, ja que Can Batlle acull serveis de joventut, Can Florenci és la seu del casal de la dona i Can Givert també forma part del patrimoni municipal. I és que la idea és clara, salvar les masies abans que es facin malbé i donar-los una nova vida al servei del poble.
3: Molt bé, i en clau internacional marxem als Estats Units, per què?
4: Doncs si marxem als Estats Units i com no pot ser d'una altra manera, Donald Trump torna a ser notícia, en aquest cas perquè ha fet una promesa que ja corre per les xarxes, i és que ara assegura que donarà $5,000 a cada ciutadà adult si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat i controlen tant el Senat com la Cambra de Representants. Una proposta que Trump vincula a la bona marxa de l'economia nord-americana i que ha generat molta reacció a internet. A més, durant la convenció republicana d'Ales, també ha tornat a parlar de canviar noms geogràfics com el de l'Estret d'Hormuz.
3: Martí, quina xifra seria acceptable per tu que t'oferissin per votar a Donald Trump a les eleccions?
4: Ostres, quina pregunta, Gemma.
3: Per quants diners, Martí? Quin és el llindar?
4: No, mira, ja saps
3: jo et dono una xifra, per 200 euros.
4: Tu per 200 euros?
3: No, a tu t'estic oferint 200 euros per votar en Donald Trump.
4: No.
3: I per 2.000?
4: És que no em facis respondre, Gemma, perquè realment estic completament en contra de les polítiques de Donald Trump, però a la vegada sóc extremadament pobre, llavors em poses en una situació incòmoda. Bueno,
3: doncs va,
4: ho parlem quan acabi el programa.
3: Val, em sembla bé. Doncs va, vinga, el tema curiós del dia.
4: Vinga, anem amb una curiositat televisiva, i és que 3CAT recupera el famós programa de Cracòvia, gairebé una dècada després de l'últim programa. I és que aquest espai satíric esportiu que va triomfar especialment durant l'època del Barça de Pep Guardiola va estar en antena des del 2008 al 2017. Ara tornarà amb noves imitacions de futbolistes, entrenadors i protagonistes de l'actualitat esportiva. I és que, Gemma, aquest programa jo crec que ens ha marcat a tots una mica la infància, eh?
3: Sí, totalment. També al Polònia. Sobretot jo era de Polònia.
4: Sí,
3: més
4: jo,
3: que
4: de
3: Cracòvia.
4: Ho tocava tot, una mica. O sigui, Polònia sí que et diria que és el més famós, però sí que l'època forta del Cracòvia també deu
3: n'hi ha. També. Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, participa, vota i truca al telèfon.
4: Home, així dona gust, eh? Sí. Així m'agrada, Gemma. Hem d'animar tots els nostres oients que participin a la pregunta del dia i que ens escriguin a través de les xarxes socials d'Instagram.
3: És que amb aquesta sintonia és que ve perfecta, eh?
4: Sí, ho fa més fàcil, eh? Perquè et fa entrar una mica en sintonia, també, a l'hora de dir la pregunta.
3: La sintonia et fa entrar en sintonia.
4: Ah,
3: com
4: sí?
3: És? Això sembla reflexió de l'OM. Molt bé, doncs va, Martí, que estem... Ole, aquí, que estem preguntant.
4: Doncs mira, avui la pregunta que fem als nostres oients, Gemma, en relació al tema del dia de l'Hora Maresme, sempre procurarem que tingui relació la pregunta del dia amb el tema, i avui és si com a societat creieu que tenim prejudici a l'hora de parlar sobre salut mental. Doneu-nos la vostra opinió i veurem a veure cap on van els tiros.
3: Perfecte, molt bé, doncs ja ho ha escoltat en Martí, eh? Podeu respondre a aquesta pregunta del dia a les nostres xarxes socials @HoraMaresme. Martí, guapo, fins ara.
4: Fins ara, Gemma.

0: I aquesta temporada recuperem una secció que ja havíem fet a l'anterior Ona Maresma, perquè recordeu que hem canviat de nom, però vaja, ara doncs encetem una nova etapa i parlarem en aquesta secció de vegetació i fauna de la nostra comarca. Ho farem altra vegada amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, recuperem la secció Natura, però aquesta vegada amb la col·laboració de l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera, o més coneguda com Natmont. Avui parlarem de la primera nidificació de gaig blau al Maresme que s'ha registrat aquest juliol. Ens n'explicarà tots els detalls l'Helena Ferrer, secretària de l'Associació i tècnica en Educació i Control Ambiental. Bona tarda, Helena.
2: Molt bona tarda, tingueu.
1: Parlem del gaig blau. És una au migratòria, però com és? Quins trets característics té?
2: Doncs mira, el gaig blau, Coracias garrulus, si ho diem en científic, és una au migradora transsahariana, és a dir, passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i arriba a Catalunya durant la primavera, una mica tardana, per reproduir-se. És una espècie molt vinculada als paisatges agrícoles oberts, sobretot aquells que tenen arbres dispersos i zones de mosaic agrícola. I té una característica molt important, que és que nidifica a les cavitats. Per tant, necessita trobar forats naturals, però quan aquests són escassos, les caixes niu poden oferir-li una alternativa. És, a més, una espècie molt emblemàtica dels paisatges agrícoles mediterranis, fàcilment identificable pel seu plomatge de tonalitats blaves i el mallom marró. En el nostre cas, el més interessant és que el gaig blau no només utilitza aquests espais com a zona de pas durant la migració, sinó que ara hem pogut certificar que també hi pot trobar les condicions necessàries per reproduir-s'hi.
1: Quines amenaces han fet que estigui catalogat com a espècie vulnerable?
2: Doncs mira, la principal problemàtica és la pèrdua d'hàbitat adequat. Com he dit, el gaig blau necessita ambients agrícoles oberts, amb una certa diversitat, disponibilitat d'ambient, i la transformació i intensificació d'aquests espais agrícoles ha fet disminuir aquests ambients favorables. Però, com he dit també, hi ha un altre factor molt important i són els punts de nidificació, val? Perquè és una espècie que cria a les cavitats i la desaparició d'arbres vells que tenen aquestes cavitats, estructures o altres elements que ofereixen forats naturals pot limitar molt més les seves possibilitats de reproducció. Per tant, quan parlem de conservar el gaig blau no podem només pensar en l'ocell en si, sinó que hem de conservar també el paisatge agrícola, el paisatge que ell necessita i les estructures que li permetin nidificar. A Catalunya està catalogat com una espècie vulnerable al catàleg de fauna salvatge i per això aquesta primera nidificació documentada al Maresme té una gran importància, una importància molt especial des del punt de vista de la conservació.
1: I aquesta primera nidificació que ha sigut aquest juliol no ha sigut perquè sí, ha sigut gràcies al projecte Nius Blaus, que m'agradaria que ens expliquessis en què consisteix.
2: Doncs és un projecte molt bonic. El projecte Nius pel Blau va començar el 2021, impulsat per naturalistes de Montnegre i Tordera, amb un objectiu molt concret: augmentar les oportunitats de reproducció del gaig blau a la plana agrícola de Tordera i al Maresme. La idea és senzilla, però darrere hi ha moltíssima feina, perquè s'han d'instal·lar les caixes niu amb punts adequats, que s'ha de fer un manteniment anual, s'ha de controlar si són ocupades i fer un seguiment de les espècies que s'utilitzen. Aquest seguiment és molt important perquè ens permet obtenir dades científiques sobre la presència i reproducció de l'espècie. De fet, les caixes no només han beneficiat el gaig blau durant aquests anys del projecte, també han estat ocupades per altres ocells que tenen també una problemàtica semblant, com per exemple el xot, que ens ha niat a unes de les nostres caixes. I enguany, després de diverses temporades de seguiment, una parella de gaig blau ha ocupat una d'aquestes caixes i ha criat amb èxit. Per tant, es pot dir que hem assolit precisament l'objectiu principal del qual es va posar en marxa el projecte.
1: I heu assolit l'objectiu principal, però aquesta fita ens ensenya que els projectes no sempre han de funcionar o mostrar resultats de seguida, perquè ho vau iniciar fa uns anys.
2: Sí, exactament. Jo crec que aquesta és una de les lliçons més importants del projecte. Han calgut diverses temporades de seguiment abans d'arribar aquesta primera nidificació. Durant aquest temps no és que no passi res, sinó que anàvem acumulant informació també. Anàvem veient la presència de gaigs blaus a la zona, veiem que es anaven quedant en una zona sí, en unes altres no, perquè observàvem quines caixes ocupaven altres espècies i comprovàvem com evolucionava l'ús d'aquestes infraestructures. En conservació moltes vegades els resultats no són immediats. Treballes avui perquè una espècie pugui trobar unes condicions favorables d'aquí uns anys, i aquesta nidificació demostra precisament que la constància té recompensa. Una actuació que pot semblar tan senzilla com posar una caixa niu pot acabar generant un resultat de gran valor si es manté en el temps i es combina amb seguiment científic i conservació d'hàbitat, bàsicament.
1: I la nidificació és important, però encara queda molt per fer, perquè és una primera nidificació, però s'hauria de poder mantenir en el temps.
2: Sí, sens dubte. Aquesta primera edificació és una fita històrica pel Maresme i ens demostra que la Baixa Tordera i el Maresme té capacitat d'acollir aquesta espècie durant la reproducció. Però no podem pensar que perquè una parella hagi criat ja està tot fet. Ara el repte és aconseguir que aquesta presència es consolidi i, si és possible, que l'espècie pugui ampliar la seva àrea de reproducció. Hem de continuar conservant els ambients agrícoles oberts, els marges, els espais amb vegetació, la diversitat de cultius i, en general, un paisatge que li ofereixi aliments i llocs de nidificació. Al final, l'objectiu no és només aconseguir que una parella criï en una caixa, és aconseguir que el gaig blau formi part de manera estable de la biodiversitat reproductora de la Baixa Tordera i del Maresme.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al gaig blau a la ràdio i esperem que seguim rebent més nidificacions al Maresme.
2: Esperem que sí. Moltes gràcies per a vosaltres.
0: I ara és moment de parlar d'una cosa que ens agrada molt, que és la moda. Comencem una nova temporada amb la nostra experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I ben trobada. Què tal les vacances?
3: Superbé.
0: Superbé,
3: superbé,
0: eh? Amb les piles carregades, no entenc?
3: A més, m'ha recordat molt de vosaltres, anava dient, això té un ona.
0: Pensa que ara hem canviat el nom, ara és hora.
3: Això té una hora.
0: Clar, sí.
3: Sí, en sèrio, eh? Increïble.
0: Doncs mira, Judit, comencem parlant de moda i de setembre. Com podem començar aquest nou curs estilísticament parlant de forma bona, no? Com podem vestir-nos bé ara que comença el curs?
3: Doncs la veritat és que fixa't tu el que ha passat avui, no? Que si haguessis tingut alguna cosa planejada, d'aquí a el que tu volies posar-te hagués sigut res, perquè ha fet un canvi de temps... Mm. Que no sé si es mantindrà en el temps o no, o si serà més ràpid, però bueno. La cosa és, depenent de per quin bac és, que és per tornar a l'escola, per tornar a l'oficina, per tornar al gimnàs, per tornar a la rutina en general, no? Suposo.
0: Sí, fem una rutina en general, per exemple, per anar a la feina, per anar al gimnàs i per quedar per sopar, per exemple.
3: Vale, doncs mira, per anar a la feina, jo... seguiria amb els tocs encara d'estiu, perquè encara no ens ha abandonat. Per mi encara, fins que no ens traiem la polsareta del turmell, no marxa l'estiu, les vacances. No vol dir que anem vestits de platja, perquè no, però hem d'anar a l'oficina, o hem d'anar, o tu que vas a la ràdio, o jo si he d'anar a fer alguna entrevista o alguna reunió, doncs anar arregladets, però bé, amb el toc encara estiuenc, aprofitant que encara estem morens, o sigui, amb el color morenet de la pell, I amb el bon rotllo que després l'estiu, perquè no t'oblidis que ara encara no estem amargats ningú. Estem superbé, perquè venim superpositius i molt contents. La veritat és que jo em posaria... Bueno, jo vesteixo igual que anava, el que passa que sigui que ja he rescatat més el denim, per exemple. El denim que potser el deixem una miqueta més aparcat a l'estiu, doncs les faldilles texanes llargues, aquestes amb el tall, o una faldilla texana... però que sigui mona, amb una brusa, i tenir de recurs la caçadora, perquè ara els matins està fent fred ja. Això seria per anar a la feina, per exemple, per fer una quedada, doncs un vestidet i això, i sempre dur. És que jo soc molt, molt pesada amb això, però sempre ho dic, el tema de la caçadora tejana, de dur-la de recurs, i això ens serveix per quan anaves por allà a la nit a sopar o el que sigui. Mira, avui tinc un sopar d'aniversari i estem a fora. Si sopem a fora, no serà el mateix que abans d'ahir, que estaves allà i feia calor. Avui ja hauré de dur, doncs, una sobrecamisa o una rebaqueta fina, però que sigui mona, així que quedi bé. Uh-huh. I ja està, és més que ara tirant dels pongos, saps? Abans que arribi l'època dels pallassos.
0: Clar, un tema que en genera força dubtes és el tema del calçat, perquè clar, tema sandàlies, potser ja no va ser hora de dur sandàlies encara, però fer el canvi i posar-nos una bota potser és massa exagerat, no? Com és aquesta transició pel que fa al calçat?
3: Mira, jo avui porto unes Adidas, unes Gazelle, saps? Com que m'ha fet, havia de fer, m'he donat compte, vaig amb les típiques sandàlies que duem totes de les dues tires, saps? I pensava, dic, és que avui no em ve de gust, perquè aquest matí feia fred, llavors m'he ficat mitjanets fi i una bambeta d'aquestes que portem més de vestir, i ja està, i vas amb la faldilla o el vestit i queda superbé, perquè avui en dia per sort les sneakers amb la roba de vestir que combinen perfectament. Uh-huh. I ens queden molt bé, i els nois igual, els nois van molt macos amb les bermudes, i encara poden anar amb bermudes.
0: Clar.
3: I les bambes.
0: Més enllà de l'estilisme, Judit, diries que setembre és un bon mes per fer neteja d'armari?
3: Bueno, jo penso que qualsevol moment que fem, estem, perdoneu perquè estic com sempre a casa, hauria d'haver fet el canvi avui i s'escolten aquí interferències.
0: Tranquil·la.
3: Perdoneu-me. Més enllà, ara mira si se m'ha anat el xip, coses del directe, que he perdut la fil de la pregunta.
0: No, el canvi de... Et preguntava si setembre és un bon moment, no?, per fer neteja.
3: És perfecte, perquè clar, estem venint del que és la supercalor. Ja havíem fet el canvi d'armari abans de començar la temporada i ara hem de tornar a poc a poc a començar a introduir les peces. Perquè clar, jo no tinc la sort de tenir un vestidor de poder tenir tota la roba exposada.
0: Clar.
3: Haig de tenir la meitat de la roba per una banda i l'altra guardada. Llavors, en el moment de treure i a veure el que no t'has posat en tot el temps i dir, doncs mira, o passa millor vida, o es ven, o es dona, o es fa que s'hagi de fer el que sigui. Uh-huh.
0: Judit, et demanaré una cosa. Imaginem-nos que és el primer dia de feina d'algú i que ha de tornar a la rutina, de tornar en aquest cas a una oficina. Quin seria per tu el look estrella del primer dia de feina?
3: Per anar a l'oficina?
0: Sí.
3: Un pantaló ample, vaporós, que es duen moltíssim i queden superbé. Amb una camisa que no sigui massa senyida, perquè no t'oblidis que encara fa una miqueta de calor, o sigui, és raro, o sigui, ara el temps és estrany, segons en quina situació pots suar i tot, llavors coses que no marquin molt però que siguin així vaporoses i còmodes, amb les sneakers perfectes i amb un bolso maco, el bolso gran per poder portar el portàtil o per portar les quatre coses de la feina, i jo crec que ja vas bé.
0: Perfecte. Judit, doncs nosaltres ho hem de deixar aquí perquè ara les seccions són una miqueta més curtetes, més reduïdes.
3: Ho sé.
0: Però vaja, que sempre els consells que ens dones ens serveixen de molt. Una abraçada i que vagi molt bé.
3: Fins a propera. Adeu.
0: Adeu. A la primera part del programa avui hem tractat àmpliament el tema de la prevenció del suïcidi, però per posar un punt i final, perquè ja estem arribant al final del programa i volem posar també la nostra opinió. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs si arriba l'home de les conclusions, per tancar bé aquest programa, avui Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, volia que entre tots els companys de l'Ona Maresme, qui es volia afegir, doncs que m'ajudi a posar aquesta conclusió, no? I sobretot fer-nos aquesta pregunta. Parlar del suïcidi segueix sent un tema tabú, n'hauríem de parlar més. De fet, tenim bones notícies perquè segons Salut ha publicat justament avui, i ho hem escoltat avui també al programa, per tercer any consecutiu la mortalitat per suïcidi s'ha disminuït un 17% des del 2022, però sembla ser, o com a mínim jo tinc aquesta sensació, de que costa parlar d'aquest tema i sempre tirem d'estratègies com l'humor o no, jo no vull saber res, ja en parlarem quan arribi, etc. Per tant, jo considero que encara aquest tabú existeix. No sé si vosaltres, companys, que esteu aquí de l'Hora Maresme, a veure si em podeu ajudar i esteu a favor meu o en contra.
0: A veure, qui
5: tenim?
0: Tarda.
5: Bona
0: hola, tarda. Hola. Sergi, Dani, qui
6: bona
0: més?
6: Bona tarda.
0: Laura. Perfecte, doncs a vosaltres direu.
7: Mira, si voleu començo jo. És segons el que he pogut trobar a internet, ja et dic, no sóc cap expert, i segons el que hem pogut escoltar també en entrevistes que hem fet precisament al programa d'avui, jo crec que continua sent un repte social. Poder una de les paraules que més relaciona amb el concepte de suïcidi o parlar-ne és el silenci. simplement per por, jo crec, no? Per por de parlar-ne, per aquesta por. Jo crec que al final el silenci doncs no protegeix, podríem dir. Jo crec que més aviat dificulta, no?, que les persones doncs en puguin parlar i diguéssim demanar ajuda a temps.
4: Però Sergi, per exemple, tu amb familiars, amb amics, aquest tema, òbviament entenc que no és un tema recurrent, però quan es posa sobre la taula, per exemple, d'una manera amena, com podem parlar d'altres temes com la sexualitat, sense ànim de comparar, però com ho gestioneu, és això? És un tema que podeu parlar o... aquesta...
7: De fet, en el meu...
4: Digues.
7: No, que en el meu cas poques vegades he coincidit en parlar sobre aquest tema o temes semblants, però sí que a l'hora de parlar-ne sí que es nota doncs, que més serietat costa més obrir-te a l'hora de parlar-ne, perquè al final són temes més serios, més complicats de tocar, però vaja, no m'he vist en la situació de moment i bé, espero que jo i ningú doncs, s'hi trobi.
4: Espero que no. Què diuen els altres companys, que tenim poc temps?
5: Jo tinc una amiga íntima, molt íntima, que se li va suïcidar una germana i, bueno, ella ho ha afrontat de la millor manera possible i en reflexiona sovint, inclús a les xarxes socials, obertament, i jo no he tingut cap cas proper a mi, diguéssim, a la meva família, però, diguéssim, ella m'està ensenyant de que s'ha de parlar del suïcidi sense límits.
4: Això és bo.
5: Però sense límits.
4: Això és bo. Dani, que tenim, és que tenim un minut escaig. Crec que tenim la Laura i en Pau per aquí, si voleu afegir alguna cosa.
1: Sí, bueno, jo, la meva opinió és simple, o sigui, és també com la dels companys, que continua sent un tabú, i també basant-me en el que parlem, tant amb la família com el meu entorn d'amics, sí que fem broma de temes com la mort o el sexe o el que sigui, però del suïcidi no n'hem parlat mai, ni en broma ni en sèrio, que dels altres, en canvi, sí.
4: Mm-hmm. No sé si queda algú més per opinar. Martí? No sé si el tenien per aquí.
0: No, Martí crec que no intervé avui.
4: Perdó, però són opinions, opinions bones, perquè la veritat és que al final jo estava plantejant, per exemple, parlava de família i amics, però, per exemple, a la feina existeix un protocol en aquest sentit quan es detecta que algú, per exemple, fa alguns comentaris que poden avasar aquest tipus de situacions, sí. Fins i tot, en negocis. Jo, sincerament, per exemple, desconec si a la meva feina hi ha un protocol d'aquestes característiques i com actuar, i si ho detecto a nivell feina, per exemple, què ets de fer? No sé si us passa a vosaltres.
5: No, jo tampoc sé si aquí hi ha un protocol anti-suïcidi, la veritat. No m'ho havia plantejat, Jordi, de veritat. Jo el que íntimament penso és que si una persona es vol suïcidar, es suïcida. Us ho dic molt en sèrio.
4: Però jo vaig molt a la prèvia, Dani. Vull dir, em refereixo que al final avui se n'ha parlat també. Crec que amb els testimonis que ens ha oferit la Gemma també ho tractàvem, no?
5: Superinteressants.
4: Exacte. Com detectar precisament que una persona primer pot entrar en depressió, després pot arribar a fer el que per desgràcia pot passar, no? I com es detecta des del principi si no se'n parla, si no es tracta d'una manera normal i si li tenim por, fins i tot, no, Gemma? Una miqueta els testimonis que tu ens marcaves precisament anaven per aquí, no?
0: Sí, jo, mira, personalment crec que és un tema que serà tabú, ha estat tabú, i que en el present continua sent un tema tabú, tot i que hi hagin campanyes de sensibilització que, lògicament, se'n parla més del tema que fa anys enrere, no? Però, de totes maneres, continua sent un tema que costa molt de parlar, i sobretot la persona que ho viu, de dir-ho, no? Per tant, els altres potser és més la xarxa, no? La comunitat, els que hem d'estar amb més visió, no busquem pas responsabilitats, però sí que aquesta educació per part de tothom, de posar la mirada i poder arribar a detectar senyals que realment hi són.
5: Evidentment no hem arribat al zero, però és important que en els dos últims anys hagin baixat el número de gent que s'ha suïcidat, no? És important, vol dir que s'estan fent bé les coses, entre cometes.
4: Són bones notícies, però jo crec que entre tots hauríem de posar també l'antena, no? I veure aquests petits comportaments que avui també hem pogut destacar al principi del programa per estar atents, però si algú ho està patint i ho està passant malament i poder té ganes de parlar amb nosaltres i expressar-ho.
0: Doncs Jordi, com sempre, gràcies per posar doncs, les conclusions sobre la taula i també a la resta de companys per fer un programa doncs, d'aquestes magnituds, que hem tractat un tema molt sensible i alhora molt important, i crec que, vaja, que ho hem fet amb molta professionalitat. Companys, nosaltres marxem, tornem demà, no, tornem dilluns, que demà és festa, demà és la Diada de Catalunya, així que demà no hi haurà Maresma, però dilluns tornem. Adéu, que passeu un bon cap de setmana.
6: Hora Maresma, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Les obres per impermeabilitzar la coberta de la Figuera Serena s'executaran a les pròximes setmanes. L'Ajuntament té previst iniciar les properes setmanes els treballs per impermeabilitzar de manera definitiva la coberta de la Figuera Serena. Aquesta intervenció té com a objectiu principal segellar l'estructura de xapa d'alumini per posar fi a les goteres, que han provocat molèsties als equips i esportistes locals durant els entrenaments i competicions en dies de pluja. La solució tècnica consistirà a aplicar un producte especial per la superfície del sostre per reparar el deteriorament acumulat a les juntes i els punts de fixació de les planxes. En declaracions a Ràdio Palafolls durant la Festa de l'Esport, l'alcalde Francesc Alemany va confirmar que l'actuació al sostre d'aquest pavelló és imminent.
1: Jo he dit que en breus setmanes el sostre de la Figuerassa estarà impermeabilitzat, d'acord? I que després anirem per la pista. Però que en breu sí que quedarà impermeabilitzat el sostre, sí.
0: Això no obstant, l'alcalde precisa que no s'ha fixat una data de finalització tancada al calendari per tal de garantir un desenvolupament adequat dels treballs, tot i remarcar que la prioritat immediata és assegurar l'estanquitat del recinte. Un cop completat el segellat de la coberta, el consistori abordarà una segona fase destinada a la renovació integral del paviment de ciment de la pista. Aquestes millores s'emmarquen dins d'una planificació d'inversions en les infraestructures esportives municipals que destinarà 100.000 euros a la Figuerassa i 200.000 al Palauet. Pel que fa a aquest últim pavelló, es preveu que durant l'any vinent, el 2027, s'executin les obres per canviar el parquet i adaptar els accessos per persones amb mobilitat reduïda.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: el temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui que, Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament, al principi vaig escriure, bueno, de fet en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la, i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?

0: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser, és a dir, la vida a vegades et porta, per exemple, quan estàs casat i tens fills, doncs tot aquell temps ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de lluny, però ve de prop.
1: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut la llibreria de les Hores Mortes?
0: Ni ho somiava. O sigui, és que impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballa en una botiga d'esports. Llavors era el més atípic que hi ha, i això em pensava que era un gran problema, però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
2: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentàvem, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
0: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat, la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria, perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola, i va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure. Doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les Hores Mortes, i aleshores vaig pensar, guarda-te-la, perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
1: Laura,
0: i així va ser.
1: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
0: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava, la Edna també, em sembla, bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava. És a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal, i això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs malauradament una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història, i a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava, i allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
1: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
0: Sí.
1: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
0: Sí, perquè és que... poder... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja quan m'ho pulsim de sal, em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, a mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà, tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar, però ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
1: Doncs no, és ben veritat.
2: I Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
0: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo quan hi ha altres obres també importants i que potser porten més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
1: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
0: Sí, mira.
1: Doncs
0: si s'hi ha posats a fer, jo, a totes.
1: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
0: Moltes gràcies pel títol, eh?
1: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
0: Fins aviat.
2: Gràcies,
1: Anna. Ivan.
3: Digues.
1: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
3: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tira un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.

0: Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta, en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Mulet. Si m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta, per entendre'ns, i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Mulet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Albareda.
0: Doncs Jordi Mulet, veterà, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya, i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia dos anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè en realitat la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir, és a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
2: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller, per entendre'ns, de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cinec Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moviment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquells moments, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
0: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
2: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en quatre punts: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
0: Però els tres no hi cabia l'eslògan aquest, era massa llarg, no? Suposo.
2: Aquest no servia per titular, però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia, recordem que això hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco, hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme, mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
0: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
2: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat, perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista, que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, home, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
0: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
1: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya, i llavors li havien de donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb tot plegat i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
1: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo per exemple Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i almenys com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'Assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
2: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, per tant que jo ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual, i quan vam veure que desenvolupàvem, traiem la pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns ja han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut, però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius, i el rodatge va ser una mica, vam estar una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que per tant hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista, i sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
2: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
4: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser, jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte, ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojo't. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala, en diem esbotzades.
0: Que bonic, això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant!
0: Fantàstic, doncs apuntat, Arnau apunta al Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies, una abraçada, parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició, i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla, és tot els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix, i entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom. Hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli, que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc el vitrall va creixent, vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i encabat els ploms es solden en les seves, allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los, i per fer-ho s'utilitza estany. Però abans les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar, i un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800 800, més o menys, de 800 graus
6: de temperatura,
5: et pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms, i això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra, fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre s'ha de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I encabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important: omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla tot barrejat, la que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
7: Hola, Jan.
8: Hola.
7: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
8: Esteu empostant.
7: No, esteu escoltant.
8: Vale, perdó.
7: Vinga.
8: Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
9: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
10: A ràdio Polem Mollerussa.
9: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre, et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. i va començar el 1981 a mirar el camp, no a Mollerussa. Mirar el camp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat, algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
11: I per jugar-lo també,
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play,
0: vale, apuntat. No sigui cas que l'abassem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
9: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè clar, ells són una colla però de 4 persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40. Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
12: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses, i en aquest cas una aposta per la cultura popular i sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars, doncs bé, només els hi queden una vintena, i perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
13: Podríem dir que té 3 pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar doncs, algun valor, alguna por en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants, poden caure gegants petits com el nostre o molt grans, i aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent. Podreu veure un Eduard molt diferent, i llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por. D'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
11: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, li devia dir, aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat, i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
11: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que, sí, que perquè li hagi servit.
11: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes, i quan fan aquesta activitat del conte en contes ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal.
0: Sí, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
11: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
11: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
14: Se diu Arna, i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar, i també té 4 lletres, i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
11: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
15: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
14: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles, i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
11: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
12: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que ha fet, han hagut d'estar doncs a dins de casa, i clar, un dels de les distraccions que es podien distreure, les pantalles, i evidentment hi ha diversos estudis doncs que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, Mar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó, doncs, Julen...
11: I deixa'm afegir una cosa molt ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que sens dubte fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
11: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
11: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que sí, ja et dono feina.
11: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
11: Ho mirem.
0: Doncs vinga. Doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida Deures. A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests, de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
11: sí,
0: Comte...
11: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
11: Abraçada, Anna, vagi bé.
16: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
17: No, a la meva ràdio local.
16: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
17: Crec que ja està, no?
18: No sé, tu mateixa.
19: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això ha passat volant, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La diada de l'11 de setembre se celebra aquest any a Palafolls amb la tradicionalitzada de la senyera a la tarda i amb un assaig casteller obert a tothom. Demà divendres 11 de setembre Palafolls commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb una programació especial que trasllada els seus actes principals a la tarda. La jornada començarà a les 6 de la tarda al Casal d'Avis amb la tradicionalitzada de la senyera. L'acte institucional inclourà un pilar casteller a càrrec dels castellers de l'Almaresme i la Selva Marítima. Seguidament, la celebració continuarà a l'exterior del recinte amb una ballada de sardanes que comptarà amb l'acompanyament musical de la Cobla Meravella. A partir de les 7, l'activitat es traslladarà a la plaça de les Valls d'Acs, on la colla gegantera de l'Almaresme i la Selva durà a terme un assaig casteller obert a tothom. Per completar la diada, el Casal d'Avis acollirà a 7:45 del vespre el Ball de la Gent Gran amenitzat per la música en directe del trio de la Costa Brava. La celebració de la Festa Major s'allargarà durant tot el cap de setmana amb les següents opcions. Dissabte tindrà lloc la White Party Tardeu organitzada per la Comissió de Reis de Palafolls i diumenge, dia 13, a partir de les 10, la plaça de les Valls d'Ac serà l'escenari de la 13a trobada Lleyes Bikers. Aquesta és la tradicional cita motera que reunirà aficionats al motor, exhibicions de motos i cotxes d'època. Per tancar el cap de setmana, el Casal de Jubilats organitza un ball al Casal d'Avis a partir de 7:45 del vespre.

0: El primer concurs de fotografia de Festa Major ja està rebent les primeres imatges. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el primer concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls es troba ja en plena fase de recollida i participació. La iniciativa organitzada per la FIC en col·laboració amb l'Ajuntament, sota el lema Captura l'essència de la nostra festa, convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de Festa Major. Per tal de poder-hi participar, l'organització recorda que les fotos han d'haver estat realitzades estrictament durant els actes de Festa Major d'aquest 2026. Han de ser totalment inèdites, sense haver estat publicades prèviament a xarxes socials, ni dur cap nom o marca identificable de l'autor. Així mateix, no s'admeten obres creades amb intel·ligència artificial, tot i que sí que s'accepta l'edició fotogràfica. Tal com es detalla a les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies es fa exclusivament de manera digital a través del web Pixtar, on cal fer un registre gratuït. Els arxius es poden presentar fins al 4 d'octubre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Palafoll recull avui a Mataró el distintiu Q de festa per l'Alterfesta. Una delegació de Palafolls es desplaça aquest dijous a la seu del Consell Comarcal del Maresme a Mataró per recollir oficialment el distintiu Q de festa Nits de Qualitat. En aquesta mateixa trobada, la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya farà lliurament d'aquests reconeixements al nostre municipi, juntament amb Calella i Tordera. Ho farà per la seva aposta per un oci nocturn, segur, saludable i de qualitat. Aquest segell certifica que el recinte de les barraques de la Festa Major compleix amb un conjunt de criteris orientats a la prevenció de riscos, la seguretat i la bona convivència. El tècnic de joventut a l'Ajuntament de Palafolls, Albert Muñoz, ha explicat que aquest reconeixement és molt significatiu pel poble, destacant que la Festa Major no la fa només l'Ajuntament, sinó que la fan entre tots aquells joves i entitats del municipi que en formen part i que ajuden a compondre-la.
1: Doncs bé, avui anem al Consell Comarcal del Maresme, a Mataró, on rebrem juntament amb els municipis de Calella i de Tordera el distintiu Q de Festa. Per a Palafolls aquest segell és important, doncs, perquè ens reconeix una manera d'entendre la Festa Major que sempre hem defensat, una festa que no es limita només a programar activitats, sinó que es construeix amb la gent del municipi, amb les entitats, amb les comissions, amb els joves i amb els professionals que treballen durant mesos i mesos perquè quan arribi la Festa Major tot funcioni bé.
0: A més, el tècnic ha remarcat que el guardó reafirma el compromís de la població per continuar defensant una Festa Major viva, participativa, segura i, sobretot, feta entre totes les persones que hi volen participar.
1: Per nosaltres, per tant, el Q de Festa no és només un distintiu, sinó que és un reconeixement a tota aquesta feina que moltes vegades no es veu i que, sobretot, hi ha un compromís per continuar defensant una Festa Major viva, participativa, segura i sobretot, feta entre totes les persones que hi vulguin participar. Perquè la Festa Major, vull recordar que no només la fa l'Ajuntament, sinó que la fem entre totes aquells joves, entitats del municipi que en formen part i ajuden a compondre, doncs, la nostra Festa Major.
0: Aquest treball previ ha permès que l'espai de l'Alterfesta compti de manera permanent en un punt de salut coordinat per la Rula i el Polilador a les nits de barraques. A més, el recinte ofereix serveis de prevenció com una font d'aigua fresca gratuïta, repartiment de fruita, alcoholímetres, taps per les orelles, preservatius i informació sobre transport públic, a banda també d'una major varietat de begudes sense alcohol per afavorir un consum responsable.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: FM. Ràdio Palafolls.
1: Farmàcia Apolo, la teva farmàcia de confiança a Palafolls. T'oferim un servei personalitzat en mesura de la tensió arterial i servei pes a bebès gratuïts, homeopatia i productes naturals, determinació del grup sanguini, anàlisi en sang amb resultats als 5 minuts i molts altres serveis que pots descobrir si ens visites. Som al carrer Ovidi Montlló, a l'entrada de Palafolls des de la cruïlla de la carretera Costa Brava. Obrim de dilluns a dissabte de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 9. I atenció, també obrim diumenges, de 10 a 2 del migdia. Farmàcia Apolo, deixa que cuidem de tu. Farmàcia Apolo us desitja molt bona festa major.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen amb marxes militars uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. 24 hores de bona música.

0: Les obres per impermeabilitzar la coberta de la Figuera Serena s'executaran a les pròximes setmanes. L'Ajuntament té previst iniciar les properes setmanes els treballs per impermeabilitzar de manera definitiva la coberta de la Figuera Serena. Aquesta intervenció té com a objectiu principal segellar l'estructura de xapa d'alumini per posar fi a les goteres, que han provocat molèsties als equips i esportistes locals durant els entrenaments i competicions en dies de pluja. La solució tècnica consistirà a aplicar un producte especial per la superfície del sostre per reparar el deteriorament acumulat a les juntes i els punts de fixació de les planxes. En declaracions a Ràdio Palafolls durant la Festa de l'Esport, l'alcalde Francesc Alemany va confirmar que l'actuació al sostre d'aquest pavelló és imminent.
1: Jo he dit que en breus setmanes el sostre de la Figuerassa estarà impermeabilitzat, d'acord? I que després anirem per la pista. Però que en breu sí que quedarà impermeabilitzat el sostre, sí.
0: Això no obstant, l'alcalde precisa que no s'ha fixat una data de finalització tancada al calendari per tal de garantir un desenvolupament adequat dels treballs, tot i remarcar que la prioritat immediata és assegurar l'estanquitat del recinte. Un cop completat el segellat de la coberta, el consistori abordarà una segona fase destinada a la renovació integral del paviment de ciment de la pista. Aquestes millores s'emmarquen dins d'una planificació d'inversions en les infraestructures esportives municipals que destinarà 100.000 euros a la Figuerassa i 200.000 al Palauet. Pel que fa a aquest últim pavelló, es preveu que durant l'any vinent, el 2027, s'executin les obres per canviar el parquet i adaptar els accessos per persones amb mobilitat reduïda.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 107.7 FM.
1: Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: FM.
5: Ràdio Palafolls.

La diada de l'11 de setembre se celebra aquest any a Palafolls amb la tradicionalitzada de la senyera a la tarda i amb un assaig casteller, obert a tothom. Demà divendres 11 de setembre, Palafolls commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb una programació especial que trasllada els seus actes principals a la tarda. La jornada començarà a les 6 de la tarda al Casal d'Avis amb la tradicionalitzada de la senyera. L'acte institucional inclourà un pilar casteller a càrrec dels castellers de l'Almaresme i la Selva Marítima. Seguidament, la celebració continuarà a l'exterior del recinte amb una ballada de sardanes que comptarà amb l'acompanyament musical de la Cobla Meravella. A partir de les 7, l'activitat es traslladarà a la plaça de les Valls d'Ax, on la colla gegantera de l'Almaresme i la Selva durà a terme un assaig casteller obert a tothom. Per completar la diada, el Casal d'Avis acollirà a 8:15 del vespre el Ball de la Gent Gran amenitzat per la música en directe del trio de la Costa Brava. La celebració de la Festa Major s'allargarà durant tot el cap de setmana amb les següents opcions. Dissabte tindrà lloc la White Party Tardeu organitzada per la Comissió de Reis de Palafolls i diumenge, dia 13, a partir de les 10, la plaça de les Valls d'Ax serà l'escenari de la 13a trobada Lleyes Bikers. Aquesta és la tradicional cita motera que reunirà aficionats al motor, exhibicions de motos i cotxes d'època. Per tancar el cap de setmana, el Casal de Jubilats organitza un ball al Casal d'Avis a partir de 8:15 del vespre.

0: El primer concurs de fotografia de Festa Major ja està rebent les primeres imatges. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el primer concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls es troba ja en plena fase de recollida i participació. La iniciativa organitzada per la FIC en col·laboració amb l'Ajuntament, sota lema Captura l'essència de la nostra festa, convida tant veïns com visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de Festa Major. Per tal de poder-hi participar, l'organització recorda que les fotos han d'haver estat realitzades estrictament durant els actes de Festa Major d'aquest 2026. Han de ser totalment inèdites, sense haver estat publicades prèviament a xarxes socials, ni dur cap nom o marca identificable de l'autor. Així mateix, no s'admeten obres creades amb intel·ligència artificial, tot i que sí que s'accepta l'edició fotogràfica. Tal com es detalla a les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies es fa exclusivament de manera digital a través del web Pixtar, on cal fer un registre gratuït. Els arxius es poden presentar fins al 4 d'octubre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls.
1: 24 hores de bona música.
2: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
3: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major. Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
4: 112.
3: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
5: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
6: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
5: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
6: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
5: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
7: Ràdio Palafolls. Senzillament som així.

0: Palafolls recull avui a Mataró el distintiu Q de festa per l'Alterfesta. Una delegació de Palafolls es desplaça aquest dijous a la seu del Consell Comarcal del Maresme a Mataró per recollir oficialment el distintiu Q de festa Nits de Qualitat. En aquesta mateixa trobada, la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya farà lliurament d'aquests reconeixements al nostre municipi juntament amb Calella i Tordera. Ho farà per la seva aposta per un oci nocturn segur, saludable i de qualitat. Aquest segell certifica que el recinte de les barraques de la Festa Major compleix amb un conjunt de criteris orientats a la prevenció de riscos, la seguretat i la bona convivència. El tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls, Albert Muñoz, ha explicat que aquest reconeixement és molt significatiu pel poble, destacant que la Festa Major no la fa només l'Ajuntament, sinó que la fan entre tots aquells joves i entitats del municipi que en formen part i que ajuden a compondre-la.
1: Doncs bé, avui anem al Consell Comarcal del Maresme, a Mataró, on rebrem juntament amb els municipis de Calella i de Tordera el distintiu Q de festa. Per a Palafolls aquest segell és important, doncs, perquè reconeix una manera d'entendre la Festa Major que sempre hem defensat, una festa que no es limita només a programar activitats, sinó que es construeix amb la gent del municipi, amb les entitats, amb les comissions, amb els joves i amb els professionals que treballen durant mesos i mesos perquè quan arribi la Festa Major tot funcioni bé.
0: A més, el tècnic ha remarcat que el guardó reafirma el compromís de la població per continuar defensant una Festa Major viva, participativa, segura i, sobretot, feta entre totes les persones que hi volen participar.
1: Per nosaltres, per tant, el Q de festa no és només un distintiu, sinó que és un reconeixement a tota aquesta feina que moltes vegades no es veu i que, sobretot, hi ha un compromís per continuar defensant una Festa Major viva, participativa, segura i sobretot, feta entre totes les persones que hi vulguin participar. Perquè la Festa Major, vull recordar que no només la fa l'Ajuntament, sinó que la fem entre totes aquells joves, entitats del municipi que en formen part i ajuden a compondre doncs, la nostra Festa Major.
0: Aquest treball previ ha permès que l'espai de l'Alterfesta compti de manera permanent en un punt de salut coordinat per la Rula i el Polilador a les nits de barraques. A més, el recinte ofereix serveis de prevenció com una font d'aigua fresca gratuïta, repartiment de fruita, alcoholímetres, taps per les orelles, preservatius i informació sobre transport públic a banda també, d'una major varietat de begudes sense alcohol per afavorir un consum responsable.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.